ja els hi era la vida. Bé, que no serà perquè no podíem ser a música. Hem de Benjamin Costa per tant mai de nou. Ens vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha de molt. No se podia innovar, eh?